0: Las 12:39, como ya os hemos anticipado, vamos a abordar ya el tema de los Erasmus y desde luego con la sensación de que Valencia pues sigue siendo, como lo ha sido en los últimos años, una de las ciudades más codiciadas por los estudiantes europeos que quieren venir a estudiar aquí. A la par que muchos estudiantes valencianos, y en este sentido destacamos y estamos, según los últimos datos, en el top 3, de hecho creo que debe ser la ciudad que más estudiantes envía fuera en el programa Erasmus, estamos también muy bien colocados. Vamos a saber cuáles son nuestras bondades para atraer a tantos estudiantes Erasmus y cuáles son las inquietudes de los valencianos para viajar tanto en este programa. Para hacerlo, hemos invitado a nuestros estudios a Kiko Gómez Catalán, que es el responsable de Erasmus en la UPV, jefe de sección de internalización. ¿Qué tal, Kiko? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Bienvenido. Y también nos acompaña Carlos Pómez Monferrer, también jefe de sección de internacionalización de la Universidad de Valencia y, por tanto, responsable del programa Erasmus. Los dos sois los responsables. ¿Qué tal? Bienvenidos.
2: Buen día.
3: ¿Qué tal? Bueno, somos de los que más recibimos también, aunque no hay datos oficiales y claros desde hace años, pero Valencia es una ciudad elegida y solicitada por los estudiantes europeos para disfrutar de estas becas, ¿no?
2: Sí, yo pensé que se suma el atractivo de una ciudad en bon temps, en molt atractiva per a l'alumnat i universitats de qualitat. En aquest cas, la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València, universitats que ofereixen estudis en totes les branques del coneixement amb un ampli ventall de possibilitats per als alumnes, i aleshores és un còctel definitiu. Bon ensenyament, juntament amb una ciutat atractiva, doncs donem aquests resultats per als quals la València és una de les capitals Erasmus en el continent europeu.
1: Sí, realment a nivell europeu pot ser Praga, Madrid, València, però a nivell de, en proporció a tamany de la ciutat, pot ser que siga la primera, perquè realment estem parlant de capitals de països, però Milán a lo millor pot ser una capital que no siga capital de país que reba molts alumnes, però València...
0: Praga, Madrid, Valencia, has dicho que son las, digamos, las más codiciadas, las más deseadas.
1: Sí, hubo un ranking, es una cosa que no sale, no hay datos estadísticos de recibidos, porque tú estás trabajando, tu proyecto es cuánto dinero te dan, cuánto financias, entonces tú sabes, están los datos de los que tú envías, pero los que recibes al final, ni siquiera tú sabes si el que te viene es Erasmus o no es Erasmus, porque es alguien que dice que es Erasmus que viene, pero no sabes cómo lo han catalogado allí, podría ser sí, que esté pagándose la beca y te diga que es un Erasmus, pero tú eso no lo sabes realmente.
0: Es curioso que no hay
1: hay esos datos.
0: No haya datos al respecto, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
2: Bueno, en el anterior programa Erasmus sí que es ser que yo no sé si pel fet de no obrir la competència entre les universitats, doncs no se publica a partir que crec que del 2007, si no recorde mal, 2014, disculpeu, ja no se publiquen aquest top 100 d'universitats que reben estudiants Erasmus, i això sí que estava abans. El que passa és que informalment, donat que el CEPIE, que és l'organisme vinculat al Ministeri d'Universitats, i la pròpia Comissió Europea, informalment sí que sabem les dades vinculades a les nostres universitats i sabem que estem en una posició de lideratge.
3: No està al rànquing, però entenc que vosaltres en les vostres universitats sabeu quins estudiants europeus tingueu cada curs matriculat, això sí que està registrat, no?
2: Sí, sí, per suposat. Clar. De fet, o sigui, Europa te dona, diguem-ne, un pack que tot alumnat ha de tindre, un contracte d'estudis amb els estudis que van a fer a la universitat, i tenim tot un protocol en totes les universitats europees sòcies, i d'aquesta forma sabem i registrem en unes plataformes de la Unió Europea i ses dades estadístiques.
3: D'on venen? No sabem exactament el nom ni no se fa ni ser rànquing, però quina procedència tenen els estudiants que trien València per a estudiar, tant la Universitat de València com la Universitat Politècnica de València?
1: Bueno, en la Politècnica realment rebem Alemanya, Itàlia... Itàlia potser sigui el país que més ens envien. Itàlia, Alemanya, França... Ha hagut anys que Polònia s'ha posat per davant, però realment aquests quatre països s'emporten pràcticament el 70% dels alumnes.
0: Els dades vostres de la Universitat de València són similars?
2: Sí, en el cas de la Universitat de València encara ens falta per al curs que es començarà 26-27, l'alumnat que vindrà en el segon semestre, però ara, el setembre, el dia 7 de setembre, de fet, tenim la sessió informativa de benvinguda per a tots aquests alumnes. Tenim al voltant de 2.200 estudiants Erasmus i les procedències són Itàlia en primer lloc i en diferència, és la top 1, Alemanya, França, Regne Unit i Països Baixos.
0: Estos estudiantes, ¿cuándo formalizan la matriculación y cuándo se les notifica que están admitidos? O sea, ¿cuándo tienen que empezar a programar su estancia en València?
2: N'hi ha una part de, diguem-ne, de preparació, i totes les universitats europees, en el cas de la Universitat de València, el dia 31 de maig ens han de dir els alumnes que s'incorporaran al mes de setembre. I després, en quant a la incorporació, jo sempre dic que a l'alumnat incoming, a l'alumnat entrant de mobilitat, se li tracta com un estudiant local, a tots els efectes. El primer dia de classe és el 14 de setembre, amb la resta d'alumnes locals, tenen els mateixos drets, i volem que se senten així, que no siga un gueto només d'alumnat internacional que se junta amb només alumnat internacional. Tenim una sèrie d'activitats precisament per a que se senten com a casa, i els estudiants Erasmus estrangers.
3: Parlant de cases, i ara un factor molt important, no? Tenim un problema molt gran, com és el de l'habitatge, no només a València, és un problema més extès, però això pot frenar l'arribada d'estudiants Erasmus, o està frenant ja la plegada d'estudiants Erasmus a les nostres universitats?
1: És un tema candent. Realment, jo crec que encara no està frenant-la, però sí que realment és més dificultós trobar allotjament. Ja estava fent-se més complicat cada volta. Sí, realment et pugen els preus, realment. Es busquen habitacions compartides normalment, y por ahí en casa se están escapando. Pero...
0: Entiendo sí. Que ellos, por eso os preguntaba de cuándo se matriculan, sí, porque lo primero que van a contactar con vosotros es decir, oiga, tengo estas dudas, pero sobre todo, ¿ustedes me pueden ayudar con el tema de la vivienda?
2: Sí, sí, però abans de que vinga l'estiu, per a l'alumnat internacional en este cas, nosaltres li donem tot el pack d'informació, i entre ells està informació vinculada a l'allotjament. L'allotjament canvia molt d'uns països a altres. N'hi ha països que tenen universitats amb una cultura molt gran de residències universitàries, amb uns preus molt econòmics. N'hi ha altres països com Espanya on aquest fenomen de... bueno, ara s'està començant a impulsar, però que normalment...
3: Però a preus econòmics possiblement no.
2: Però a preus econòmics no. Però això és un fenomen europeu, inclús global. És a dir, jo recordo alumnat que enviàrem a Itàlia, a algunes universitats fa un parell d'anys, que ja tenien greus problemes per a trobar allotjament. És a dir, no és un fenomen només de València, de forma que l'alumne, si volis ir a fer una estada d'Erasmus, ja sigui a Itàlia o a València o a qualsevol altre país, el preu va ser efectivament molt elevat.
3: Li va costar diners de la butxaca prou, no? La beca que inclou que sol cobrir, no? Perquè hi haurà moltes famílies que es pregunten què els costaria.
1: Bueno, la Unió Europea el que fa és catalogar els països en tres grups. El grup 1 cobren una base de 350, si no recordo mal, 350, 300 i 250. Però la majoria dels països estan en el grup 1, és que enviem nosaltres, Itàlia, Alemanya, França, això són de país grup 1. Però n'hi ha una altra ajuda addicional que es diu de estudiantes con menos oportunidades, per gent que és becària del ministeri o que és família nombrosa. Si es cobren un extra de 250. Per tant, ja te'n vas pràcticament... En el nostre cas tenim un 40% de persones de menys oportunitats, que seria... Això se'n van entre 500 i 600 euros al mes. Un percentatge... No està mal. Realment ha millorat molt, últimament.
2: Sí, en principi. I, de fet, n'hi ha una beca bàsica per a tots, i a més, fa tres cursos acadèmics, se va incloure una novetat, i és que també se paguen les despeses de viatge. En funció d'una franja de quilometratge entre la ciutat de València i la universitat de destinació, i és un plus que abans no se pagava, i com ha dit Kiko, n'hi ha una consciència per part de la Unió Europea per intentar que n'hi hagi un Erasmus per a tots. Val? Obrir el programa no només per a aquelles famílies que s'ho poden permetre, sinó també per a altres. I d'ahí hi ha beca addicional de 250 euros addicionals que per més que tenen els alumnes desfavorits, ja sigui des d'una vessant econòmica, social o alumne refugiat, etc. N'hi ha, sincerament, una sensibilitat per part de la Unió Europea per intentar que Erasmus siga universal.
0: Eso quería preguntarte si es accesible para todos, porque evidentemente las familias más desfavorecidas van a tener más problemas, pero una familia media ahora mismo puede acceder a un Erasmus.
2: Siempre va a necessitar l'ajuda familiar, per suposat. És veritat que l'alumnat n'hi ha de totes... estudiants que al millor busquen treball, al millor els caps de setmana mentre estan, però sempre és important una ajuda familiar, i sí. Això és un fet, Això és un fet.
1: El destí també és superimportant, perquè si tu te'n vas a París o te'n vas a Milà, no és el mateix que anar-te'n a una universitat xicoteta de Polònia, que a lo millor trobes allotjament per 250 euros al mes i estàs bé, però clar, si tu te'n vas a París, te'n vas a Milà, te'n vas a Londres...
0: A los más caros,
3: claro. A 1.500 euros màxim que pots rebre, clar, podràs...
0: I ese desembolso familiar... Más o menos se puede cuantificar.
1: Enquestes, no?, que mos envien. Que... Però, clar...
2: Sí, a veure, inclús n'hi ha una associació d'estudiants Erasmus a nivell europeu que té seu tant en la Universitat de València com el ESN, Erasmus Student Network, que està bueno, doncs, molt interessat en fer bueno, pues, aquests càlculs, i sí que és veritat que moltes universitats sí que tenen en el paper que t'entreguen en arribar quin és el cost mensual, val? I això sí que s'informa també a l'alumnat que ve. I és veritat que en alguns casos ha ficat Quico l'exemple de Polònia. Nosaltres a la Universitat de València sí que hem vist un augment molt important d'alumnat interessat en universitats poloneses, i de fet ara Polònia ocupa el segon lloc dins de universitats dins del programa Erasmus en enviament. O sigui, el segon país en el qual enviem més estudiants Erasmus és Polònia. Un poc també per el...
3: Igual derivada també del preu i de la situació econòmica, no? Clar, és més barat anar a Polònia que anar a París. Vamos a hablar con una persona que estuvo aquí de Erasmus hace un tiempo y que tanto le gustó Valencia que se quedó. Yo creo que vino en 1996. Se llama Miquel Gallana. Decíamos que los italianos son, bueno, pues en número pero los estudiantes más abundantes que llegan aquí, en su caso, es italiano. Michele, ¿qué tal estás? Buenos días.
4: Hola, buenos días.
3: Es así, viniste en el 96, ¿no? A hacer tu curso de Erasmus aquí. No sé si a la Universidad de Valencia o a la Politécnica, me preguntaban nuestros
4: amigos. A la Universidad de Valencia, y fue en el 96.
0: ¿Y por qué elegiste Valencia?
4: Bueno, sinceramente porque había que elegir entre Valencia y Barcelona, y Valencia en aquellos años era un poquito más económica, y entonces con la asignación de la bolsa de estudio te daba para un poquito más.
3: ¿Qué tal fue la experiencia? ¿Tú recomendarías hacer esta beca a los estudiantes universitarios?
4: Bueno, de una persona que vino y se quedó hace 30 años, yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, Valencia es una ciudad chula, bonita, muy vivible, se ha mantenido así con los años, y entonces yo creo que sí que recomendaría Valencia, sin duda.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste en Valencia? Porque volviste a irte y luego volviste...
4: No, me quedé directamente aquí.
0: Ya no regresaste
4: fue
0: nunca.
4: Amor a primera vista. No, la verdad es que fue un poco de prueba, o sea, no, yo creo que, siempre lo digo, no fue una huida, porque mi zona de confort la tenía en Italia, pero quería también ver si podía encontrar una zona de confort aquí, y la verdad es que fue poco a poco. Terminar los exámenes, ver si podía encontrar un trabajito, intentarlo, y al final una cosa detrás de la otra, han pasado 30 años.
3: Bueno, casi parece el guión de una película, ¿no? Que viniste para probar un año, un curso universitario, y al final te estableciste aquí en Valencia. Hablábamos del tema económico, ¿no? De lo que cubría o dejaba de cubrir en tu tiempo, supongo, y en el 96 también necesitabas ayuda familiar para completar esa beca y poder alojarte y bueno, en definitiva vivir aquí.
4: A ver, si soy sincero, yo creo que, a ver, si no recuerdo mal, recibíamos como unos 25.000 pesetas al mes. Eso nos daba para aquí en Valencia pagar una habitación y que sobrase algo de dinero.
3: Fíjate, se ha llovido, ¿eh?
4: Claro, sí, claro, eso es. Y entonces creo que las habitaciones cerca de la universidad estaban sobre unos 13, 12, 15, según. Y entonces con lo otro ya podías pagar un poquito más, yo qué sé, los gastos. Algún libro, lo que hiciera falta para sobrevivir. Y está claro que sí que hacía falta aportación familiar o ayuda familiar, eso sí. Claro. Eso
0: 50 sí. Euros.
4: Imagino que hoy en día sería difícil.
3: Claro, pero en proporción, aunque necesitases esa ayuda familiar, sí. Si miramos los precios de las viviendas de hoy, pues ahora nos echamos las manos a la cabeza.
4: Claro, sí, eso sí, ha cambiado mucho. Y en estos últimos años ha cambiado más aún.
0: ¿Te puedo preguntar a qué te dedicas, Michele?
4: Bueno, trabajo para una, digamos, distribuidora de vinos y me dedico a la venta de vinos. Pero he estado muchos años en la hostelería, con locales y trabajando para otros, y entonces eso sí que ha servido desde el principio para subsistir. Ha venido muy bien, era una buena baza la hostelería.
3: Bueno, pues Miquel, nos ha encantado conocerte, nos ha encantado conocer tu historia, como a ti te ha encantado nuestra ciudad, que ya eres valenciano.
4: Pues sí.
3: Muchísimas gracias por estar con nosotros.
4: Un placer.
0: Gracias, un saludo.
4: Muchas gracias a vosotros, adiós.
3: Bueno, ocurre mucho en historias como las de Miquel, ¿eh? Ya no tanto que se quedan, o también de los valencianos que se van y se establecen en los lugares que han hecho el Erasmus.
1: Continuamente, sí, sí.
2: Totalmente. A veure, jo no m'agrada parlar del treball, diguem-ne, de la meua vida personal, però, bueno, a mi m'ha passat.
3: Vull dir, clar.
2: La meua dona va estar a Alemanya i va estar d'Erasmus a la ciutat de València. Un cas com Miquele. Vull dir, famílies Erasmus, no només Erasmus, vull dir, és una experiència formativa d'aprenentatge d'idiomes, sinó que crea aquests vincles. I aquests vincles, diguem-ne, de tindre una segona ciutat sempre, de tindre aquest vincle familiar. I, bueno, també se diu, Kiko ho sap, que n'hi ha més de... Sempre se diu que n'hi ha més d'un milió de xiquets Erasmus, no? I això va ser fa uns anys i era una cosa greu. Però és veritat que és un programa que... Jo crec que amb pocs recursos per part de la Unió Europea ha tret moltíssim rendiment. I és un fet a valorar i que esperem que per el proper programa Erasmus, que estem esperant la lletra xicoteta dels diners que vindran i l'aportació, pues, se tinga totes aquestes circumstàncies positives del programa per a que la Unió Europea continuï apostant amb aquest programa que ja fa 40 anys.
0: Pues vamos a dar la bienvenida a todos los Erasmus europeos que vienen a Valencia y que en 15 días comenzarán ya su periodo lectivo y, por supuesto, desear la mejor de las suertes a los valencianos que van a pasar estos próximos meses en capitales europeas.
3: Kiko y Carles, muchísimas gracias por estar a nosaltres. Un placer.
1: Un placer para nosotros también.
2: Muchas gracias.
3: Y aparte de si tiene un programa Erasmus para las mesmas chores, porque ya no. Que también
2: ni a
3: un... Es que se van pedre o no van fer.
2: Ahora, por eso, el Erasmus Plus, es que ahora Erasmus es molt més que les està de d'intercanvi universitari.
3: Pues ya charren d'això.
0: Lo miramos.
3: Gràcies.
0: Hasta luego.
5: La unión de muebles Lara y Proyecta Lara forma un tándem perfecto para la decoración y construcción de tu nuevo hogar, con el mejor servicio y garantías. Proyectalara.es. Proyectamos tus ideas para construir tus sueños.